0: legal, tá legal, tá na pau.
1: Moderna e atuante 97.9. Siga no Instagram @RadioBlau Nunes.